Hola, cars amics ouvins, bon dia i benvinguts a este que és la rúbrica preferida de grans fados, grans voses. Una sèrie de quatre fados i quatre grans voses del fado. Per este que és el primer domingo d'este mes de maio, una sèrie de fados en què el tema principal és la palavra mãe. Então vamos iniciar com a primeira voz masculina, Fernando Maurício, e um lindo tema, Carta à Minha Mãe.